0: A vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2: 59.797, serie 80.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado. Radio Ibiza y Cadena Ser.
3: La ciutat d'Eivissa celebra les seves festes de la Terra 2026. Avui dissabte 8 d'agost, festivitat de Sant Ciríac, missa a la catedral, homenatge a Guillem de Montgrí, concert i ball tradicional. Des de les 6 de la tarda, en els Puig dels Molins, la berenada popular amb jocs, activitats infantils, paella i xindri. A les 8, partit amistós entre la S d'Eivissa i la U d'Eivissa a l'estadi de Can Misses. I des de les 9 de la nit, al Parc Reina Sofia, concert d'Endèmics i És també la C per donar pas a mitjanit al gran castell de focs artificials al port d'Eivissa. Vine i gaudeix de les festes de la Terra. Consulta el programa complet a eivissa.es. Molts anys i bons a Eivissa.
4: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis.

0: Radio Ibiza, Cadena Ser.
1: La ciutat d'Eivissa celebra les seves festes de la Terra 2026. Avui dissabte 8 d'agost, festivitat de Sant Ciríac, missa a la catedral, homenatge a Guillem de Montgrí, concert i ball tradicional. Des de les 6 de la tarda, en els Puig dels Molins, saberanada popular amb jocs, activitats infantils, paella i xindri. A les 8, partit amistós entre la SD Eivissa i la UD Eivissa a l'estadi de Can Misses. I des de les 9 de la nit, al Parc Reina Sofia, concert d'Endèmics i Esta me la sé, per donar pas a mitjanit al gran castell de focs artificials al port d'Eivissa. Vine i gaudeix de les festes de la Terra. Consulta el programa complet a eivissa.es. Molts anys i bons a Eivissa.
2: Busca Radio Eivissa Cadena Ser en redes sociales, en Instagram y Facebook. Y toda la información detallada de Eivissa y Formentera en la web radioeivissa.net.

0: economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
1: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
0: O en la ducha.
1: Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
0: La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser, el poder de la conversación.
2: Radio Ibiza y Cadena Ser. 102.8 FM, radioibiza.net y aplicación móvil.
3: La ciutat d'Eivissa celebra les seves festes de la Terra 2026. Avui dissabte 8 d'agost, festivitat de Sant Ciríac, missa a la catedral, homenatge a Guillem de Montgrí, concert i ball tradicional. Des de les 6 de la tarda, en els Puig dels Molins, sabranada popular amb jocs, activitats infantils, paella i xindri. A les 8, partit amistós entre la S d'Eivissa i la U d'Eivissa a l'estadi de Can Misses. I des de les 9 de la nit, al Parc Reina Sofia, concert d'Endèmics i És també la C per donar pas a mitjanit al gran castell de focs artificials al port d'Eivissa. Vine i gaudeix de les festes de la Terra. Consulta el programa complet a eivissa.es. Molts anys i bons a Eivissa.

0: Un any més, Sant Llorenç es vesteix de festa per honorar seu patró i omplir els seus carrers d'alegria, tradició i germanor. Ni sa calor atura en aquesta comissió de festes que ha preparat un programa ple d'activitats per totes les edats. Com a alcaldessa i en nom de tota sa corporació municipal, vull felicitar de tot cor en els veïns i veïnes de Sant Llorenç. Molts anys i bons!
1: Sal de Ibiza de Store es un reflejo de la isla. Un rincón donde la moda se viste de libertad, donde las joyas cuentan historias y donde cada detalle lleva el alma del Mediterráneo. Un lugar para quienes buscan más que estilo. Un refugio para el alma bohemia y elegante. Visítanos en la carretera de Santa Eulalia, en la de San José o en el corazón de Ibiza Ciudad, junto al puerto. Sal de Ibiza de Store, donde la esencia